Molt bona nit, Olin, i hawa valla hakli a fols a godi electricitat ec ràdio na l'IFA que hi des a xei punca caja FM es mi xes amb vidanes a gustat o que estoc le clars per xilta que ol nua. Benvingut sigues a electricitat a ràdio na l'IFA al 106.4 de l'FM amb un servidor Jaume Vidanes emitint des dels nostres estudis aquí al carrer Damiens a Dublín. Avui actualitat musical de cançons que s'ha dit en aquest 2026 i començàvem amb els australians The Avalanches. Aquests mestres del collage tornen amb un nou llarga durada, incloent cançons com aquest Every Single Weekend, que compta ni més ni menys que amb la col·laboració de Jamie XX. I seguim amb un nou treball que ens arriba des d'Anglaterra, és Jesse Ware, amb el seu Super Bloom i aquest Ride, que utilitza un sample bastant conegut, ja el veuràs, és Jesse Ware.

una col·laboració inesperada entre els irlandesos Nikab I els noruecs Casio Kids, una formació dels principis dels anys 2000, sembla que era, o mitjans dels anys 2000, tenia una cançó que es deia Fot I Hoss, que és bueno, un tresor de cançó molt I molt ballable. Doncs aquí col·laborant dintre el nou llarga durada de Nikab, els de Belfast, tornen en Fenian, I escoltaves, de fet, el nom, la cançó que li dona nom al treball. I continuem amb un artista que ens arriba des dels Estats Units. És Grace Ives, nou treball, Girlfriend. Aquí tens aquest Avalanche.

un tema sobre la temàtica del ego I molt interessant inclosa dintre de Music, Fashion and Film és el darrer llarga durada que ens entrega Charlie XCX, aquesta artista britànica que de fet vindrà a tocar a Dublín el 13 de febrer, completament sold out, ens entrega grans temes amb guitarres, feia temps que no escoltàvem guitarres a la seva música, escoltades doncs persona. I continuem ara amb moltes més guitarres, amb la formació Holy Fuck, el seu nou llarga durada Event Beat I aquest tema anomenat Elevate.

like it when you talk dirty tech to me. Talk dirty tech, talk dirty tech. Un llarga durada molt I molt recomanable que ens arriba a càrrec de Kim Gordon, la cantant de la formació Sonic Youth. Aquest Play Me, un treball que torna a fer experimentació amb el que seria la música trap I aquest so tant d'ella. Escoltaves Dirty Tech. I de Dirty Tech a Google Fotos, un dels temes inclosos dintre la darrera proposta dels madrilenys Parque Sur.

Dotum ta magla get I like it like that in close intra o a siem dierzi majuscula de la formació britànica Fockers. S'escriu F-C-U-K-E-R. So una mica deia que es deia F-C-U-K-S. No, Fockers. Continuem amb Jelly Haha, un artista que ens entregava un gran treball el passat 2025 i que tornava ara amb aquest senzill anomenat Clouds Will Carry Me To Sleep. Espero que ens entregui més material nou. És tot un plaer escoltar aquesta música molt alegre. Jelly Haha.

Diversión asegurada, aquesta col·laboració entre Hercules and Love Affair I Hips and Lips, el tema I Get High, tota una oda a la vista de ball. I continuem amb un treball anat de Mountain, de fet sortia a principis d'any. Tenim novetats per aquí, però més o menys anem una miqueta endarrerits aquest any. Cal dir que el programa no l'estic fent tan sovint, mil disculpes, però bueno, aquí estem, no? I moltes ganes de descobrir música nova, com sempre, i aquí a càrrec de Gorillaz I un tema anomenat The Happy Dictator, junt amb ni més ni menys que les llegendes dels anys 80, Sparks.

Escoltaves un dels temes, inclús dintre mi, Catedral és el darrer llarga durada de la formació gallega Triángulo de Amor Bizarro. Escoltaves SMT en el Palacio Real. I ens endinsem dintre un dels senzills que ens entregava aquest any Eurípides and His Tragedies, aquest artista d'origen grec barceloní, de fet, resident a Barcelona, i que, bueno, em sembla que ha publicat ja quatre senzills, del que esperem que sigui un nou llarga durada. Destaquem també aquest Quien Necesita un Amor. És Eurípides and His Tragedies a Electricitat.